mil l'odi de l'amargat. És l'escola de la llibertat. No és fer el que et dóna la gana, sinó el que saps que has de fer clar.